L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a l'AP7 a Sils, deixa un carril tallat direcció França, o també una altra avaria a la C25, en aquest cas a Sant Sadurní, Dosormort, deixa també un altre carril tallat direcció Girona, i a banda la C25 a Sant Pere Sallavinera, també la retirada d'un vehicle deixa un carril tallat en sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, per un robatori de cable entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada, s'ha produït una incidència en la senyalització que provoca retards en els trens de la línia R4 de Rodalies. I en clau política, Pedro Sánchez presidirà, volíem dir, demà una reunió extraordinària del Comitè de Situació de Ceuta després de la primera trobada de l'òrgan. El ministre i comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha explicat que el comitè es reunirà de manera ordinària cada setmana i que també farà trobades extraordinàries quan sigui necessari, mentre que els grups de treball es reuniran en aquest cas dues vegades per setmana. Sánchez compareixerà al Congrés el proper 3 de setembre per donar explicacions sobre la gestió de la crisi a Ceuta. I en aquest sentit, el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen avui per abordar la resposta conjunta a la situació dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. La conferència sectorial votarà un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta i la ministra Cira Rego intentarà incorporar a l'ordre del dia el trasllat de la península d'unes 500 nenes. I els bombers de Barcelona

0: On han donat per controlar l'incendi de Collserola que ha afectat 54 hectàrees de terreny forestal. El foc s'havia donat per estabilitzat. Ahir al matí s'havien aixecat els confinaments dels barris de Torre, Baró i Ciutat Meridiana. Durant la nit, 10 dotacions han continuat a la zona per tal de mantenir la vigilància i les tasques d'extinció. I unes desenes de persones han participat aquest dimecres a Roda de Berà en el minut de silenci en recórrer les dues paradistes, mare i filla, que van morir després de quedar greument ferides dissabte quan els va caure sobre un mur mentre dormien dins d'una carpa. L'acte es va fer davant de l'Ajuntament i va decretar dos dies de dol, i també han assistit veïns, regidors de Roda de Berà i de municipis veïns com Creixell i el Vendrell, i també el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch. I un home de 72 anys i de nacionalitat francesa moria ahir a la tarda mentre es banyava a la cala d'Escodolà, a Tossa de Mar, a la Selva. En el moment dels fets, el servei de vigilància i socorrisme ja havia finalitzat. L'home estava nedant amb un familiar quan es va indisposar. El van treure de l'aigua, ja inconscient, i se li van practicar maniobres de reanimació sense èxit. 21 persones han mort ofegades a la platja des que va començar oficialment la temporada de bany el passat 15 de juny.
1: Notícies en xarxa.
2: Taller Corbatera, Bòscar Service, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ell, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
2: Creu Roja. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
3: Yo, hey, check this out.
4: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
5: i Pipi cantes largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
4: Hit Parade.
6: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman. I que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.

0: Bistoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada a les carreteres. Hi ha diverses incidències que dificulten la circulació. Pel que fa als accidents, un accident a la C-58 a Barcelona deixa un carril tallat en sentit Barcelona. També un altre, la C-12 a Menàrguens, obliga a habilitar pas alternatiu. Pel que fa a les avaries, també afecten a la B-10 en direcció Nus de Llobregat, a la 2 a Castellolí, on també hi ha congestió i circulació intensa, també a l'AP-7 a Sils i entre Tarragona i Constantí, i finalment a la C-25 amb un carril tallat en tots aquests punts. Pel que fa al servei ferroviari, per un robatori de cable entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada, s'ha produït una incidència en la senyalització que pot afectar amb retards als trens de la línia R4 de Rodalies. I en clau política, el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen avui per abordar la resposta conjunta a la situació dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. La conferència sectorial votarà un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta i la ministra Sira Regó intentarà incorporar a l'ordre del dia el trasllat a la península d'unes 500 nenes. I en aquest sentit, Pedro Sánchez presidirà demà divendres una reunió extraordinària del Comitè de Situació de Ceuta després de la primera trobada de l'òrgan. El ministre i comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha explicat que el comitè es reunirà de manera ordinària cada setmana i que també farà trobades extraordinàries quan sigui necessari, mentre que els grups de treball es reuniran dues vegades per setmana. Sánchez compareixerà, recordem, al Congrés el proper 3 de setembre per donar explicacions sobre la gestió de la crisi. I Esquerra demana al govern espanyol que adopti les mesures necessàries per garantir que no hi hagi cap instrucció política, policial o particular que impedeixi l'exhibició d'estelades, especialment en esdeveniments esportius. Així es desprèn d'una proposició no de llei que el grup parlamentari republicà ha registrat al Congrés 4 dies després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans del partit entre l'Elx i el Barça. Així mateix, Esquerra exigeix a l'executiu de Pedro Sánchez que sol·liciti al Defensor del Poble una investigació monogràfica sobre possibles actuacions discriminatòries dels cossos policials estatals o

0: l'eventual existència de grups organitzats d'ideologia autoritària. I la Policia Nacional ha alliberat un home que feia 10 dies que estava segrestat a Sabadell per un presumpte deute vinculat al narcotràfic i ha detingut el presumpte segrestador. Els agents van localitzar el sospitós quan traslladava la víctima en cotxe cap a una zona muntanyenca de Caldes de Montbui. El conductor va intentar investir els policies en diverses ocasions i finalment va ser detingut després d'intentar empunyar una pistola. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Què passa?
2: La Gemma ha anat a fer una entrevista de feina, però com que l'oficina no està adaptada, no hi pot pujar amb la cadira de rodes.
3: L'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació vetlla per garantir els drets de les persones davant de qualsevol forma de discriminació. L'oficina atén les persones discriminades i facilita la recepció, el seguiment i la gestió de les denúncies administratives que es poden presentar de manera presencial o telemàtica. També s'ofereix un servei de mediació. Més informació a nodiscriminació.igualtat.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
5: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
6: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, de Tallex, Olivia, quin moment tan bonic, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
7: Hi, it's Ed Sheeran.

0: les 11.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat, diverses incidències dificulten la circulació aquest matí a les carreteres catalanes. Pel que fa als accidents, un accident a la C-58 a Barcelona deixa un carril tallat sentit a Barcelona. També un camió volcat a la C-12 a Menàrguens deixa la via completament tallada i obliga a habilitar pas alternatiu. Pel que fa a les avaries, afecten a la B-10 en Nus de Llobregat, a l'A-2 a Castelló-Lió, on hi ha congestió i circulació intensa, també a l'AP-7 a Sils i entre Tarragona i Constantí, hi ha la C-25 amb un carril tallat en tots aquests punts. Pel que fa al servei ferroviari, per un robatori de cable entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada, s'ha produït una incidència en la senyalització que provoca retards als trens de la línia R4 de Rodalies. I en clau política, el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen avui per abordar la resposta conjunta a la situació dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. La conferència sectorial votarà un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta i la ministra Cira Rego intentarà incorporar a l'ordre del dia el trasllat a la península d'unes 500 nenes. I en aquest sentit, Pedro Sánchez presidirà demà divendres una reunió extraordinària del Comitè de Situació de Ceuta després de la primera trobada de l'òrgan. El ministre i comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha explicat que el comitè es reunirà de manera ordinària cada setmana i que també farà trobades extraordinàries quan sigui necessari, mentre que els grups de treball es reuniran dues vegades per setmana. Sánchez també compareixerà al Congrés el proper 3 de setembre per tal de donar explicacions sobre la gestió de la crisi. I Esquerra reclama al govern espanyol que garanteixi que no es prohibeixi exhibir estelades, especialment als estadis esportius. La petició arriba després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans de l'Elx Barça, on un aficionat blaugrana va ser agredit. La polèmica continuarà avui al Camp Nou, on el Barça s'enfronta a l'Atlètic Club de Bilbao a les 9 del vespre. Arran dels incidents d'Elx, el club ha decidit no fer l'homenatge als 8 campions del món que té la plantilla, més 2 de l'Atlètic Club. A banda, l'ANC preveu repartir 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou i en aquest sentit el president Joan Laporta ha defensat l'exhibició de les banderes i ha condemnat de nou l'actuació policial d'Elx. I la Policia Nacional ha alliberat un home que feia 10 dies que estava segrestat a Sabadell per un presumpte deute vinculat al narcotràfic i ha detingut el presumpte segrestador. Els agents van localitzar el sospitós quan traslladava la víctima en cotxe cap a una zona muntanyenca de Caldes de Montbui. El conductor va intentar investir els policies en diverses ocasions i finalment va ser detingut després d'intentar empunyar una pistola. La víctima hauria estat retinguda i agredida durant 10 dies per obligar-la a revelar on era la droga.
2: Notícies en xarxa.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can Davànol.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, Detalles, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
2: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
3: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. I'm Chris and I'm the singer of Coldplay. I'm Iris.

Michael Schulte.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha indicat que l'entrada massiva de migrants a Ceuta va ser fruit d'una tergiversació de la sentència del Tribunal Suprem. Segons ha indicat Bolaños, en la Comissió de Seguretat Nacional del Congrés, aquesta lectura esbiaixada va donar lloc a dues notícies falses que van córrer molt àmpliament per les xarxes socials.
3: Dos bulos que corrieron muy ampliamente por redes sociales. El primero de los bulos es que la frontera estaba abierta. El segundo de los bulos es que si entrabas sanado en España no te podían devolver. Eran dos bulos producto de la tergiversación de una sentencia del Tribunal Supremo que provocó, entre otras circunstancias, la entrada masiva de personas en Ceuta el 30 y 31 de julio.
2: El ministre ha afegit que ara la prioritat és localitzar, atendre i començar els processos de repatriació, reagrupament familiar o asil dels migrants que resten a la ciutat autònoma i, en paral·lel, garantir el funcionament de la ciutat i la seva ràpida recuperació. I en aquest sentit, el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen encara ara per abordar la situació dels menors migrants no acompanyats a Ceuta. Davant el rebuig de les comunitats del PP a acollir-los, la ministra Cira Rego proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè els menors siguin atesos en altres punts de la península. El Ministeri vol prioritzar el trasllat de les 500 nenes que hi ha a la ciutat que considera especialment vulnerables. La proposta es finançaria amb els 25 milions d'euros de la conferència sectorial que s'ha de votar aquest dijous. I Esquerra reclama al govern espanyol que garanteixi que no es prohibeixi exhibir estelades, especialment als estadis esportius. La petició arriba després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans de l'Elx-Barça, on un aficionat blaugrana va ser agredit. La polèmica continuarà avui al Camp Nou, on el Barça s'enfronta a l'Atlètic Club de Bilbao a les 9. Arran dels incidents d'Elx, el club ha decidit no fer l'homenatge als 8 campions del món que té a la plantilla, més 2 de l'Atlètic Club. A banda, l'ANC preveu també repartir 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou i en aquest sentit el president Joan Laporta ha defensat l'exhibició de les banderes i ha condemnat de nou l'actuació policial d'Elx. I pel que fa a la mobilitat, un camió volcat a la C-12 a Menàrguens deixa la via completament tallada i es fan desviaments per dins del municipi. També hi ha un altre accident a l'AP-7 a Vilobí i Donyà, direcció França, un altre a la C-58 a Barcelona i un altre a la C-33 també a Barcelona, tots amb un carril tallat. També hi ha diverses avaries que dificulten la circulació, una a l'AP-7 a Sils i dues a l'A-2 a Castellolí. Totes deixen també un altre carril tallat. A banda, la C-25, la retirada d'un vehicle, també deixa un carril tallat en aquest.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
5: Welcome to

0: Els dissabtes a les 9 del vespre a Ripollès FM.
1: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons All Shot Viejo Amigo, i anaves a la disco amb la teva voltaco de Vito amb pastifat de Brumel, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels

0: Parell, presentat per Jordi Casas. Jordi Casas.
1: Molt bé, què tal? Com anem, nois i noies? Senyores i senyors, benvinguts a una nova edició de Hit Parell, recuperant directament els anys 70, 80 i 90, en una època així una miqueta calorosa. Salutacions des de les calderes de Pere Botero. Aquí no tenim ventilador, perquè si l'engego fa un soroll i va petar directament el micro. I res, estem patint una calor I'm so hot right now. Però bé, és un plaer presentar-vos directament totes aquelles, totes no, perquè són 60 minuts, però sí aquelles cançons que van marcar directament una gran, gran època. Una forta salutació, estigueu fent el que estigueu fent, companys i companyes que m'escolteu ara mateix online, o bé des del Ripollès, o bé des de la Selva, província de Girona, també a Girona i el Gironès, a l'Empordà, a Malleu i l'Osona, una forta abraçada també, a la gent del Baix Llobregat, del Vallès, de Barcelona, la seva àrea metropolitana, el Barcelonès, també el Maresme, el Bages, Lleida, la terra ferma, Terres de Ponent, i si no aneu un dia cap a Lleida quan es pon el sol i veureu per què en diuen la terra de Ponent. Oiga, no te veo! Bé, també saludem els companys i companyes d'Andorra i a la gent que m'escolta des de Formentera i Ibiza. Aquestes fantàstiques ses illes, ara celebrant Sant Joan. Amb els seus cavalls inclosos a Ciutadella. I també saludem a la fantàstica gent que ara mateix esteu gaudint a Sitges i al Garraf. Rebeu, com és habitual, les cordials salutacions de Jordi Casas, avui en Caco Martínez també ens ha fet campana, i directament el que farem és escoltar una d'aquelles cançons que us recordaran aquelles fitxes de color groc, vermell, carbassa, alguna de blava, així molt brutes, aquells nois que s'emparraven els autoxocs, el pneumàtic, habitualment de la marca Pirelli, mentre vacil·laven allò vilment. Mira, mira, l'ole, trae la fregoneta en la malagatone. Una miqueta de música d'autoxocs amb Jeffy Lynne i la seva banda, la Electric Light Orchestra, més coneguda com la ELO. Això ens arribava directament des de Londres. Shine a little love, hello.

I d'aquí a un tema que segurament heu ballat i us posarà els pèls de punta, excepte aquell senyor calb d'allà. Ah, no, és un mirall. Gloria Gaynor, I Will Survive.

era la música de Guateque, la música que es portava als anys 70, aquest lunch brutal tipus Love Boat, el vaixell de l'amor, a Radio Cincinnati, on jo també hi havia treballat, en definitiva, aquella fantàstica música, per exemple, de Barry Manilow, aquest gran músic, amb una cançó de l'any 1978 que es deia Copacabana i, òbviament, dedicada a Copacabana, a Rio de Janeiro, al Brasil. Senyores i senyors, sóc en Jordi Casas, ara mateix acompanyant-vos amb més setantes. Això és d'un duet d'un amant dels sintetitzadors, un tio que en sap molt, i un altre amb un micro que deia Moscow Disco.

0: Ostres, aquest baix m'ha recordat una mica el Thriller de Michael Jackson. Any 1984, eren holandesos, es feien dir Fox the Fox, i això, Precious Little Diamond, un petit i preciós diamant. Un diamant de la ràdio és aquest noi que ara mateix ens acompanyarà com fa fidelment, sense fallar mai, oi, Caco? Cada setmana. Ell es diu Esteve Llop.
1: Què tal, Jordi? Gràcies per acollir-me al teu Hit Parade. Salutacions als oients d'aquest programa que permet endinsar-nos a dins de la història de la música recent, de les últimes dècades.
0: Home, recent.
1: Avui anem cap al 1980. Aquell 14 de novembre es va publicar un single de la formació Visage, una agrupació britànica de synth-pop que va tenir molta volada amb aquest tema, Fade to Grey.
0: Doncs vinga, anem-lo a escoltar. Gràcies, Esteve.

0: Però és parell, en Jordi Casas.
1: Jordi Casas, estic tip i posar la ràdio i només sento carregató.

A vegades escoltant música com aquesta venen ganes de plorar de lo bé que es vivia aquella època, eh? No hi havia tants impostos, era tot una miqueta diferent. Bé, tenia les seves coses, oi? Però jo crec que es vivia molt millor, la gent era molt més amable, la música era molt bona, com acabem d'escoltar amb aquesta cançó de You're Azure, que es deia Always, sempre. Una cançó de Vincent Clarke i la seva banda, un home que havia estat a Depeche Mode i va fundar amb Alison Moyet i Yasu. I ara mateix anem a escoltar aquest noi que és català, és de Sarrià, si no recordo malament, és amic meu. Bé, ens coneixem del Facebook. Ell té una miqueta més de diners que jo perquè s'ho ha guanyat. Es diu Gary Lowe, creador de grans cançons com Colegiala o aquesta. Un noi que va marxar a Itàlia i va crear grans temes com I Want You.

Heu sentit aquest soroll malvat? Era un lindo ventiladorcito. Bé, estàvem sentint a Gary Lowe amb aquesta gran cançó que es deia I Want You, un tema que havia ballat abans de començar la ràdio, abans de fer DJ moltes i moltes vegades. I precisament la setmana passada vàrem acabar el programa amb en Rafa Carmona i la seva veu de Pedro Piqueras barrejada amb el Teniente Colombo amb una cançó que es diu I Need You, i ell, que és un expert de música, que havia treballat a Blanco y Negro i té 250 recopilatoris a les seves espatlles, ens va dir que això ho havia cantat Silver Potsley, el gran Silver Potsley. Doncs bé, ara anem a escoltar aquest I Need You de Billie Jean, aviam si ho recorda, com a mi em passa, aquesta cançó que hem escoltat de Gary Lowe, que es diu I Want.

0: and go rent homie. You are always on my mind, relacionant a Elvis Aaron Presley o amb aquesta gran cançó que també vaig tenir el privilegi de presentar en directe juntament amb Left to My Own Devices, Naltenan Chris Lowe de Pet Shop Boys, amb aquesta gran obra mestra de la música que es diu Suburbia. I ara mateix anem a escoltar dos nois que estan sempre a un bar de Santa Coloma de Queralt, província de Tarragona, el Pere Llorenç, el Jordi Carulla. Són uns nois molt simpàtics i que estan guanyant popularitat a internet amb els seus acudits. I un dia els hi vaig dir, escolta, us faria gràcia que passés els vostres acudits per la ràdio? Diu, oi tant? Doncs mira, ja n'hem passat uns quants i aquest és un altre que també us farà molta gràcia.
1: Pere, què? Com va?
2: Bé.
1: Molta calor, eh?
2: Molta.
1: Molts mosquits.
2: Sí, mira, ara precisament t'ho volia comentar.
1: Sí.
2: Que el meu nano, des de que es posa un líquid d'aquests, els mosquits ja no li piquen.
1: Ah, el repel·lent?
2: No, el mitjà.
3: Mosquit Parade, amb Jordi Casas.
4: Hit Parade, no? Sí, Hit Parade me parece que es.
5: Hostia, qué fuerte.
4: Que no se convierta el Jordi Casas en una cacatúa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha indicat que l'entrada massiva de migrants a Ceuta va ser fruit d'una tergiversació de la sentència del Tribunal Suprem. La portaveu del Partit Popular a la Comissió de Seguretat Nacional, Cuca Gamarra, ha reclamat a Bolaños que el govern actuï per acabar amb la que ha qualificat com invasió que pateix la ciutat autònoma de Ceuta després des de finals de juliol.
2: ¿Qué libertad de circulación tienen por la ciudad? Es que usted no ha pisado Ceuta. Pero si hubiera ido, hubiera podido ver con sus propios ojos cómo se vacían las calles. Y los que se están tomando una cerveza en una terraza son los que invadieron su ciudad. Y les piden paciencia. ¿Paciencia? Mucha han tenido. Mucha están teniendo.
1: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que el govern d'Espanya no tenia informació prèvia sobre l'entrada de migrants a Ceuta a finals de juliol. I també el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes estan reunits avui per abordar la situació dels menors migrants no acompanyats. Davant el rebuig de les comunitats autònomes del PP a acollir-los, la ministra Cira Rego proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè els menors siguin atesos en altres punts de la península. El Ministeri vol prioritzar el trasllat de les 500 nenes que hi ha a la ciutat que considera especialment vulnerables. I Esquerra reclama al govern espanyol que garanteixi que no es prohibeixi exhibir estelades, especialment als estadis esportius. La petició arriba després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans de l'Elx Barça, on un aficionat blaugrana va ser agredit. La polèmica continuarà avui al Camp Nou, on el Barça s'enfronta a l'Atlètic Club de Bilbao a les 9 del vespre. Arran dels incidents d'Elx, el club ha decidit no fer l'homenatge als 8 campions del món que té a plantilla més dos de l'Atlètic Club. A banda, també, la ANSE preveu repartir 10.000 estelades a l'exterior del camp i en aquest sentit el president Joan Laporta defensa l'exhibició de les banderes i ha condemnat de nou l'actuació policial d'Elx. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un home acusat de cremar presumptament diversos contenidors al barri de la Prosperitat i els Mossos d'Esquadra el relacionen també amb l'incendi de Collserola. Segons la policia, el material trobat durant la investigació apunta que podria estar al darrere del foc que va començar molt a prop del carrer de Palamós. L'incendi va afectar 54 hectàrees, volíem dir, de superfície forestal i va obligar a confinar també preventivament els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró. El detingut ha passat avui a disposició judicial. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208 678 o a

0: hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR. Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
1: On vas amb tes papers?
2: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
1: I no tens IDCAT mòbil?
3: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
1: Què? Vas a fer tràmits?
3: 012. La millor resposta.
4: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.

0: més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
1: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
0: Ara més que mai, Creu Roja.
2: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
0: Gràcies.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
3: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
5: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
6: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
7: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, Detalles, Olivia, quin moment. La Lumic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern espanyol vol superar el veto de les comunitats governades pel PP per acollir menors procedents de Ceuta a través de convenis amb entitats socials que els puguin atendre a la península. La ministra Cira Rego ha plantejat aquesta possibilitat a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància, alhora que ha descartat fer deportacions massives de menors.
4: La manera de distensionar el territori és trasladar los niños a península.

0: y precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad. No teníamos información ni previa ni precisa de la magnitud del fenómeno que ocurrió el 30 y 31 de julio cuando entraron 70.000 personas en Ceuta.
1: El Tribunal Superior de Justícia ha deixat en llibertat l'home detingut per la Guàrdia Urbana de Barcelona per la seva presumpta relació amb l'incendi del parc de Collserola. Uns testimonis havien explicat que el sospitós havia cremat de manera intencionada diversos contenidors al carrer de Palamós, a prop del punt on es va originar el foc, però ha quedat en llibertat per no poder-se provar la seva vinculació amb l'incendi. Mentrestant, continuen les tasques per acabar d'extingir-lo després que les últimes hores s'hagi donat per controlat. S'han cremat 54 hectàrees. Se tracta de l'incendi més greu que ha patit la Serra Collserola els últims 30 anys. I han robat el conegut com a tresor de Villena, un dels més importants de l'edat de bronze a Europa. El robatori s'ha comès de matinada. Els lladres han arrencat un dels finestralls del Museu de Villena, Alacant, i s'han endut les 66 peces originals d'or, plata, àmbar i ferro. S'ha sospitat que al darrere del delicte hi podria haver un grup especialitzat. I el Camp Nou serà un clam aquesta nit per protestar contra l'agressió policial a un aficionat que portava una estelada al Camp de l'Elx. El Barça rep l'Atlètic Club en un partit on no hi haurà homenatge als campions del Mundial en senyal de protesta. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
2: Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
1: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
3: Atenció!

0: Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora. Carnisser, carnissera. Dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111.
4: Hello, I'm Maisie Peaches.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè atenguin els menors migrants no acompanyats a diferents punts de la península. És l'alternativa que ha plantejat avui a la conferència sectorial de joventut i infància davant del veto a les comunitats governades pel PP i assumir així la protecció amb els seus sistemes públics. Escoltem la ministra Cira Rego.
4: Tenemos que ser capaces de alojar con dignidad, con garantías y con derechos a estos niños y a estas niñas. Algunas voces, sobre todo las más ultras y de la extrema derecha y de la derecha, lo que están sugiriendo, si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos. Esto no se puede hacer.
3: Mentre el govern català aposta per una solució coordinada per als menors de Ceuta i demana responsabilitat al PP, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, afirma que el govern estudiarà les vies plantejades pel Ministeri abans de decidir si Catalunya acull menors migrants no acompanyats als que es troben a Ceuta. A la sortida de la conferència sectorial celebrada a Madrid, Moreno ha defensat que la resposta ha de ser coordinada amb el govern i totes les comunitats i que passa per complir la legalitat.
5: Avui no s'ha parlat de cap repartiment. Aquesta solució ha de venir per un consens de totes les comunitats autònomes, de compliment de la

0: Paia. Va ser condemnat a cadena perpètua el 2017 per crims de guerra i genocidi pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Jugoslàvia i ha mort a la presó on complia la pena. La sentència el va considerar responsable militar del setge a Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i de la massacre de Srebrenica, on van morir 8.000 persones més, en el que va ser la pitjor atrocitat en sol europeu des de la Segona Guerra Mundial. Rodrigo Sorogoyen i Victoria Luengo passaran aquest mes pel cinema Catalunya de la capital vallesana. El director i l'actriu del Ser Querido protagonitzaran un col·loqui a l'equipament municipal moderat pel també director David Verdaguer. Les entrades es posen a la venda avui mateix.
1: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Som la teva ràdio. Aquí trobes tots els èxits.
1: Ets a Ripollès FM. Your radio. On sents la música.

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
1: Let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
2: Has vist la nena que han acollit la Maria i l'Albert?
3: Que feliç que sembla.
2: Es veu que calen moltes més famílies acollidores.
3: I si ens informem?
4: L'acolliment familiar és un gest altruista i desinteressat que proporciona un entorn d'estimació, tendresa, comprensió, atenció i dedicació a un infant que ho necessita durant un temps determinat. En funció de les necessitats dels infants, hi ha diferents modalitats d'acollida. Informa-te'n a acolliment.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
6: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem a la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.

0: Bistoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ja ha contactat amb entitats socials per explorar la possibilitat de traslladar 500 menors de Ceuta. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha demanat a les comunitats del PP que siguin solidàries i estudiïn les vies que el ministeri planteja per traslladar els menors que es troben a la ciutat autònoma. La ministra aposta pel repartiment entre comunitats que preveu el Reial Decret que va activar a les Canàries. Precisament avui al Congrés, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la gestió sanitària a Ceuta basada en els drets humans, diu, i l'evidència científica. Ha anunciat que la setmana que ve començarà la vacunació als immigrants i ha criticat les mentides propagades pel PP i per Vox. L'escoltem.
3: Alojar, vacunar, vigilar y atender a los migrantes reduce el riesgo para la población ceutí. Y así es lo que hemos estado haciendo desde el primer momento. Esta es la lógica de la salud pública y del Ministerio de Sanidad. Ante determinadas propuestas, como por ejemplo la propuesta del señor Feijóo, diciendo que había que confinar a toda la población migrante. Una propuesta sin respaldo científico que está basada en dos elementos, o en la ignorancia o en la mala fe, o en los dos a la vez.
2: Amnistia Internacional Espanya demana una investigació externa, independent i imparcial sobre l'actuació de la Policia Nacional a Elche el passat diumenge per determinar així responsabilitats. Ara bé, diu l'organització, valora positivament en un missatge X l'obertura d'una informació reservada en el si del cos policial per analitzar els fets. L'entitat lamenta l'ús excessiu, diu, de la força contra un aficionat del Barça menor d'edat i emmarca dins la llibertat d'expressió la mera exhibició d'un estat. De fet, demana que es permeti lluir banderes independentistes en els pròxims partits. I els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa, 178 municipis de 21 comarques aquest divendres. En aquestes localitats s'hi preveu perill molt alt d'incendi forestal, de manera que totes les activitats de risc prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses. També es prohibeix l'ús de material pirotècnic o encendre foc, inclòs

0: i Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Quan sentis que toques fons, quan no puguis seguir el cos, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
3: Creu Roja. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
5: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paios per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR.
6: This is your summer radio station.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha demanat calma a Ceuta i ha fet una crida contra la violència. Durant la seva intervenció, la Comissió de Seguretat Nacional del Congrés ha deixat clar que no es pot atacar ceutins musulmans, com tampoc es pot atacar cap immigrant pel fet de ser immigrant. A més, ha insistit que l'objectiu ara és el retorn dels migrants que van entrar a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol dins del marge de la llei.
3: Una vez superada esta parte inicial, afianzar los planos de seguridad, también lo humanitario, y hacer que el objetivo, que es un plan ayer compartido en el comité de situación, hagan que se produzca el retorno de todos los migrantes que entraron el día 30 y 31. Y hacerlo, no pongo ninguna conjunción adversativa, y hacerlo dentro de los márgenes de la ley.
2: I segona setmana consecutiva sense detectar cap senglar positiu per pesta porcina africana dins la zona del risc. Des del primer cas, detectat el 28 de novembre, s'han analitzat 11.576 senglars, dels quals 379 han donat positiu. Aquesta setmana s'han capturat a més 267 dins la zona restringida. El govern manté les restriccions, accés al medi natural i l'estratègia d'erradicació mentre continua amb el control. Cal que passi un any sense nous casos per considerar aquesta zona com a lliure. I prop de 8.000 conills han estat capturats en 17 dies a Verdú en una acció intensiva del Departament d'Agricultura per controlar la sobrepoblació de l'espècie. El departament diu que ho estendrà a altres zones per contribuir a reduir la densitat de conills prop d'un 68%. El director de Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida és Jaume Freixa.
4: S'han fet 50 actuacions en tres modalitats: recorregut de caça amb pick-up, amb rifles i visors nocturns, recorregut de caça amb tot terreny, focus i escopeta de caça, i aguaits nocturns, estan quiets en finques amb rifles i visors nocturns. Estem satisfets del resultat, estem satisfets de com s'han dut a terme les actuacions. Creiem que es poden replicar en altres llocs en funció de l'abundància de població.
2: I no deixem l'àmbit perquè Unió de Pagesos demana al govern espanyol mesures per pal·liar l'encariment dels carburants. En concret, l'insten a aplicar l'IVA reduït del 10% al gasoil professional i l'impost mínim especial harmonitzat a la Unió Europea per a totes les activitats agrícoles, ramaderes i forestals. El govern espanyol va rebaixar l'IVA als carburants del 21 al 10% entre el març i finals de juny, i el sindicat demana el retorn ara d'aquesta mesura.
0: Autoripollès Motor. Servei.

0: Hey guys, I'm Kygo.
1: Hey, what's up? It's Khalid.
2: Ripollès FM.

0: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per a activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
1: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: Yo, hey, check this out.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi que em fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
5: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Tim Conrad, hi.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
1: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'Uyer, Fecoris, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
2: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre a Ripollès FM.
1: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.

0: on sents la música. Són les 8. Ripolles FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern espanyol proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè atenguin els menors migrants no acompanyats a diferents punts de la península. És l'alternativa que ha plantejat avui la Conferència Sectorial de Joventut i Infància davant del veto de les comunitats governades pel PP, assumint la protecció amb els seus sistemes públics. Escoltem la ministra Cira Rego.
4: Tenemos que ser capaces de alojar con dignidad, con garantías y con derechos a estos niños y a estas niñas. Algunas voces, sobre todo las más ultras y de la extrema derecha y de la derecha, lo que están sugiriendo, si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos. Esto no se puede hacer.
3: La barema a la Terra Alta ha començat amb bones perspectives de qualitat i producció amb una collita superior a les dels darrers anys gràcies a les pluges de l'hivern i al rec de suport. Tot i això, el sector afronta una situació de saturació del mercat amb menys vendes i una baixada del preu del raïm que genera incertesa entre els pagesos. Miquel Pinyol és membre de la Permanent Nacional d'Unió de Pagesos.
5: Enguany estem contents per la nostra feina i el resultat final que hem tingut en collita i tot. Ens trobam en un mercat saturat on les ventes del vi pues, han caigut i clar, degut a això ja es va ficar en marxa la Bremenvert. Esperam que surti la destil·lació de crisi perquè els cellers també puguen traure excedent de vi i poguéssim regular el mercat, i això ens pues, perjudica a l'hora dels preus que tenim en aquests moments.
3: L'Ajuntament de Figueres ha decidit unir la mostra del vi i el fòrum gastronòmic a la Rambla el cap de setmana del 2 al 4 d'octubre. L'objectiu és ampliar l'abast de les dues propostes, a les quals es podrà trobar producte local, de restauració i dels vins de la DO Empordà, que fa poques setmanes que han iniciat precisament la barema. Aquesta serà la 40a edició de la mostra del vi i la tercera del fòrum gastronòmic a la capital de l'Empordà, i serà la primera que els dos certàmens comparteixen espai. I la masia, la sala de Viladrau, a Osona, la casa on va néixer el bandoler Serrallonga, ja té els permisos d'obra per començar a fer-hi obres després de 17 mesos de tramitacions. Marta Lloret, coneguda com la caçadora de masies a les xarxes, vol rehabilitar-la i donar-li una nova vida com a seu de la Fundació Mas i Terra i com a espai de divulgació d'aquest patrimoni. L'obra costarà 91.000 euros, tot i que en demanaran una subvenció, n'han d'assumir el 30% del cost. I acabem parlant de l'Atlètic de Madrid, que és contundent. Julián Álvarez no vindrà al Barça, així ho ha fet saber en un comunicat en què diuen que el Consell d'Administració dona suport a l'estratègia del club en el sentit de no negociar el traspàs del jugador argentí al Club Futbol Club Barcelona.
2: Notícies en xarxa.
6: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
7: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
6: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
8: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions, i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a la les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.

0: un molt amic meu. Ep, aquesta és bona, eh? Doncs sí, té raó, aquesta no és bona, no, boníssima. Els britànics Nike Striker Band donen la benvinguda amb aquest tot recte, Straight Ahead. En aquesta nova hora és el que farem, doncs, recte, escoltant aquelles cançons, melodies que recorden els 70, 80 i 90, aquí en el VIP 45, a través de les diferents emissores doncs, que tenen l'oportunitat de poder emetre aquest programa arreu de Catalunya i també al Principat d'Andorra. O sigui que benvinguts, benvingudes, senyores i senyors, tenim per endavant moltes coses per escoltar i grans èxits per recordar. Més coses ja tenim a punt a l'alemà Hathaway amb Life, una de les cançons boníssimes que recordarem.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà VIP 45.
0: Això arribava després del What is Love.

0: I és que l'any 1983 era del tot diferent. No sé si per bé o per malament, però almenys per les orelles em sembla que molt millor. Teníem la sort de poder presentar i escoltar a través de la ràdio cançons com aquesta de Hot Street, l'any 1983, amb aquest Woody Ward, treball corporal, una cançó doncs, que de fet va ser molt escoltada en aquell moment, i també a les pistes de ball de tot el món. I són aquestes doncs, les melodies que donem cita, com sempre, aquí en el Big 45, doncs, recordant doncs, els 70s, els 80 i els 90. Ens agrada fer-ho i poder escoltar doncs, aquells moments viscuts. Els nostres moments. Bé, amics, si us acabeu d'incorporar, som nosaltres. Això és el VIP 45. Repàs d'èxits.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.
0: I anem a un projecte italià que es diu Corona. De fet, ella és la cantant Olga de Sousa. D'una de les cançons molt conegudes és aquest The Rhythm of the Night, el ritme de la nit, una cançó doncs, que va ser brutal a inicis dels 90 i que ara mateix nosaltres recordem. This is the...

Això venia produït per Francesco Bonpetti, més conegut per Lee Marrow, Alberto Ferti i Graziano Fenelli. Un resultat musical en aquell moment extraordinari amb la veu de Olga de Sousa. The Rhythm of the Night, Corona.

0: La ciutat de Chicago va tenir doncs, la sort de veure'ls néixer i nosaltres també de poder escoltar i gaudir de la música dels Earth, Wind & Fire, la formació que va iniciar el mateix Waris White, els Earth, Wind & Fire amb Boogie Wonderland, aquest país meravellós. Això és el VIP 45, arribant de mica en mica a l'Equador d'avui. Encara tenim per endavant 30 minuts ben carregats de bona música i grans èxits. No marxeu!
1: Això era un èxit.

0: Melodia, doncs, que triomfava en aquell moment a les pistes de ball de tot el món. Als països asiàtics va ser una bomba, això. Playboy, la més coneguda segurament després de Let's Go to Sitges, o la mateixa Bambina de David Lyme, una cançó doncs, que també hem recordat avui aquí en el VIP 45. El mateix Playboy.
1: VIP 45, música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves, VIP 45.
0: David Lyme doncs, no era altre que Jordi Cubino. Un prestigiós productor i compositor del nostre país. Molt bé, ara mateix anem directament cap a Itàlia amb una de les produccions d'Ivan Spagna, on ella hi posava la veu i ho feia molt i molt bé. Aquesta va ser la darrera producció dels 90 que va produir la factoria Fan Fan. Aquesta cançó es deia així, I Needing You.

0: So melòdic, aquest era el secret. I'm needing you, et necessito. No podem obviar, sense cap mena de dubte, els productors Dario Ramondini i Álvaro Ugiolini, juntament amb les vocalistes Antonella i Angela, donant-hi color amb les mateixes Fan Fan. Una d'aquelles cançons que també hem pogut escoltar i recordar avui en aquesta edició del VIP 45. Som nosaltres, recordant, com sempre, les cançons dels 70s, 80s i 90s a través d'aquest programa que s'emet a diferents emissores d'arreu de Catalunya i també al Principat d'Andorra. Nosaltres, que no parem!
1: VIP 45, te'n recordaràs.
0: I tant que te'n recordaràs. Ara mateix amb Kissy and the Sunshine Band. I ho volem fer amb alegria, amb molta alegria, amb aquesta formació, doncs, que arribava des de Miami, Florida, i que sonava com els àngels. Give it up! Una cançó molt alegre, que ara mateix recordem dels 80 aquí en el VIP 45. No se'n perd ni una! Aquí donem cita a totes les cançons i a tots els grans èxits, com sempre, dins el VIP 45.

Bona manera d'arribar ja al punt final d'aquesta edició del VIP 45, escoltant un dels grans de la música i de la disco, com era Gary Lowe, un home doncs, que tenia arrels espanyoles, afincat a Itàlia. Luis Romano Pérez Belmonte, encara recordo el seu nom, més conegut per Gary Lowe. Cançons com el You Are Danger, I Want You, aquesta que estem escoltant, aquella colegiala, una molt maca que es deia Mi Querido Amor, o el Forever. Gran, gran Gary Lowe, un dels grans de la música. Doncs vinga, amics, d'aquesta forma hem arribat al punt final. Us emplaço a una nova edició del VIP 45 en aquesta sintonia. Avui marxem i ho fem amb una dels 90, amb els Blue Alphabet i el Fever Trends. Que sigueu feliços, rebeu doncs una molt forta abraçada de qui ha fet aquesta feina, jo mateix, Josep Lloret, a través de les ones. Que sigueu feliços, adeu-siau.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per escoltar-nos, per escollir-nos i per dedicar-nos una hora més de la vostra vida per recuperar aquestes grans cançons de la música pop i rock de tots els temps. No és fàcil trobar una hora per dedicar-la a escoltar música que posa una altra persona que no ets tu. Així doncs, us agraïm que feu aquesta selecció i escolliu estar amb nosaltres, el Rock and Classics. Avui seguim amb aquest periple de cançons de nit que ja fa alguns programes que us anem seleccionant. La nit és un moment de reflexió i pot haver-hi doncs cançons que siguin ballables mentre que altres són molt més introspectives. Hi ha una mica de tot i avui volem seguir en aquesta línia. Música molt interessant per començar amb dos temes que es diuen exactament igual, Night Vision. Comencem amb aquesta cançó que sortia al segon llarga durada de la nova iorquesa Susan Vega. El disc es deia Solitude Standing. Aquest és un tema molt discret i molt suau que es diu Night Vision. By day.

0: Night Vision amb Susan Vega, així sonava l'any 1987, i com us dèiem abans, hi ha una altra cançó, la que punxem a continuació, que també es diu exactament igual, Night Vision, amb un estil absolutament diferent de la mà del desaparegut, malauradament, Guru, ens va deixar després d'haver patit un càncer. L'any 2000 va treure un disc interessantíssim, es deia Street Soul, amb el seu habitual mix de música ballable, negra, hip-hop, jazz, soul i un llarg, etc., amb temes com aquest, Night Vision.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: When the sun goes down and the moon comes up, you can see a lot of things if you look deep enough.
3: The city skyline and the nighttime be the right time to ball out.
2: Yeah.
3: Who's the real pimp, gangster, hustler? You call out. Is it him? Is it him or is it Dukes over there? Real recognizes real. So yo, no one cares. The chief executive map. In so deep you can't imagine. I've seen the beatdowns, the gunfights, plus the paddy wagon. See daddy with his pants sagging, pushing whips that too fly. Switch it up to a suit and tie, too fly. Switch it up to a suit and tie. Lady says too cute to lie.
2: Forget about
3: and none of my girls wanna talk to you. Plus, none of

0: got to make a decision to go with your instincts and rely on your night vision.
1: It's got to be
2: Rock and Classics.
3: Perfect. Amb Esteve Llop.
4: Cançons de nit, quarta entrega, el Rock and Classics, canviem de terç ara absolutament i anem a un altre tipus de música. Anem a recuperar un dels temes del primer treball de Guns N' Roses, es deia Appetite for Destruction, va sortir l'any 1987 i deixava ja molt clares les intencions d'aquesta banda nord-americana amb temes potents com aquest Night Train.

0: una meravella escoltar Jeff Buckley amb un dels seus temes pòstums. Aquesta cançó va aparèixer en un llarga durada anomenat Sketches for My Sweetheart the Drunk, que era senzillament l'esbós del que havia de ser el segon llarga durada d'estudi del nord-americà Jeff Buckley, ja que ell va morir mentre s'estaven realitzant les sessions de gravació d'aquest llarga durada. Però, de forma pòstuma, l'any 1998 va sortir editat tot el que tenia cara i ulls d'aquestes sessions de gravació, com aquest tema que es deia Nightmares by the Sea. Més música dedicada a la nit, cançons de nit al Rock and Classics.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Una cançó dolcíssima dels R.E.M., un treball excel·lent, publicat l'any 1992, Automatic for the People, que en aquest cas hem escoltat en la seva reedició remasteritzada del seu 25è aniversari, un disc que es va publicar l'any 2017, una cançó bonica d'allò més, és aquella nedada nocturna, Night Swimming. Seguim amb més cançons de nit i ara ens n'anem cap a un clàssic de la dècada dels 60. Els Moody Blues ens portaven una cançó que es va fer molt famosa, es va traduir al castellà com a Noches de Blanco Satin, aquesta és la seva versió original dels Moody Blues, Nights in White Satin. Nights in

Els números 1 del rock de tots els temps. Just believe in me. Quina és la millor cançó de la història? Rock en clàssics, amb Esteve Llop.

L'ex Beatle Paul McCartney, que l'any 1984 ens portava un disc molt fluix, es deia Press to Play, però que ens portava aquest single marca de la casa de l'ex Beatle Paul McCartney, en aquest cas amb l'acompanyament a la guitarra elèctrica ni més ni menys que de David Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd. No more lonely nights, no vull més nits solitàries. Seguim amb més música dedicada a la nit, cançons de nit, quarta part del rock and clàssics, ara amb els Aerosmith, amb un treball molt recomanable anomenat Music from Another Dimension, publicat l'any 2012 i que ens portava aquest Oasi a la nit, Oasis in the Night.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Ens situem ara a l'any 1990, moment en el que Phil Collins va treure un disc que recollia el bo i millor de la seva gira que havia fet els mesos anteriors per a presentar el seu últim disc Bad Seriously. Des d'aquest llarga durada en viu, recuperem una cançó molt dolça de les més conegudes de la seva discografia en aquesta versió en viu. One More Night.

Seguim desgranant cançons que parlen de nit, localitzant alguns talls interessants. Ara anem cap a la música country de Billy Ray Cyrus amb aquest tema que no és original seu ni molt menys, sinó que és un tema original d'Elvis Presley que en aquest cas es va reversionar dins d'un disc de tribut al rei del rock Elvis Presley, un disc que es deia It's Now or Never. Des d'aquella llarga durada, aquesta versió de Billy Ray Cyrus molt interessant que es diu One Night.

0: Rock and Classics, la vida i miracles dels grans noms de la música rock de tots els temps.
1: Amigues i amics oients, estem arribant al final d'aquest Rock and Classics d'avui, recta final ja, encara tenim algunes cançons per davant, d'aquesta selecció de cançons de nit, quarta part. Ara escoltarem un tema que a mi m'agrada especialment i que parla d'una nit a Bangkok, a la capital de Tailàndia. Un tema de Murray Head que va sonar força al 1984 i alguns mesos després encara seguia ressonant per la majoria d'emissores de ràdio del món a Murray Head, One Night in Bangkok. Després encara escoltarem els Eagles i alguna cançoneta més que us deixem perquè l'escolteu amb calma i endevineu de qui es tracta. Gràcies per escoltar-nos. Ja sabeu que seguim disponibles a les xarxes socials on us informem dels nostres programes i també podeu recuperar els nostres programes, evidentment, a les pàgines web de les 40 emissores que emeten Rock and Classics arreu de Catalunya, Andorra i Balears, i també el nostre podcast és disponible a les principals plataformes de podcasting. Gràcies per escoltar-nos, que vagi molt bé, fins la setmana vinent.
2: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics.

It ain't no country club either.